Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 34%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 52%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 66%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 63%.

0: Bon dia i bona hora, són les 10. Màxima alerta a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva prevista per avui. Espanya i el Marroc han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat i de moment a aquesta hora la situació és tranquil·la. Sobre el terreny, centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot per les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes s'han quedat excloses de l'educació secundària. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni tampoc ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona ha quedat detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest tipus de persones i lamenten que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Els quatre pròxims cursos, les escoles concertades tindran 3,300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, revisa una plantilla estancada des de fa ja 30 anys. De l'àmbit cultural destaca l'actuació de Luz Casal aquest vespre al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. També la comarca del Baix Empordà, concerts de Mònica Naranjo i de Tarta Relena al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major d'aquest municipi del Barcelonès. Del temps, en aquests moments tenim núvols i petits ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior. Fins i tot de cara al vespre podrien arribar a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir. I de l'actualitat esportiva destaca que l'atleta de Gavà, Pol McGrath, s'ha proclamat campió d'Europa de la mitja marató de marxa atlètica al Campionat d'Europa que es disputa a Birmingham, Anglaterra. McGrath ha fet una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim partit amistós abans del Gamper. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha pogut entrenar. I l'Espanyol incorpora el central Vania Darkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg de Rússia. El central té 27 anys, és internacional amb Eslovènia. I en ciclisme hem de destacar que hi ha hagut tragèdia a la Volta a Portugal. El corredor britànic Finlay Starling, de 19 anys, va morir ahir en un accident. Va ser atropellat en plena cursa quan faltaven només 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia. Passen 4 minuts.
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6
4: Tenim FM. A Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 57%.

0: Bon dia, són les 11. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de centenars de migrants que volien entrar a Ceuta. L'incident ha passat en una zona muntanyosa i arriba quan centenars de policies estan desplegats a la zona per evitar una nova entrada massiva com la de fa dues setmanes. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. Avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. L'any que ve, el canal Segarra-Garrigues regarà més de 26.000 hectàrees. Serà gràcies a una inversió de 30 milions d'euros que permetrà portar aigua a més de 2.000 hectàrees noves des del pantà del Begès. I el periodista Vicent San Clemente carrega contra la gentrificació i el model turístic de Barcelona en el pregó de la Festa Major de Gràcia. Aquest any, 23 carrers competeixen en el concurs dels més ben engalanats.
1: Esports.
0: L'atleta de Gavà, Paul McGrath, s'ha proclamat campió d'Europa de la mitja marató en marxa atlètica dels europeus que es disputen a Birmingham, Anglaterra. McGrath ha fet una marca d'una hora, 23 minuts i 23 segons. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi seran Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ells, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I pel que fa al temps, en aquests moments tenim núvols i petits ruixats al sud-oest de Catalunya. A la tarda hi haurà tempestes més fortes en qualsevol punt de l'interior. Fins i tot de cara al vespre podrien arribar a la costa entre Barcelona i Tarragona. Avui la temperatura serà una mica més baixa que ahir.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 11. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de...
2: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de
5: 30 graus
4: i una humitat del 44%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Penso que un sueño para

del llit i al fons del mar. Anem a mirar les coves d'un corall tallant el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos en un mantra singular que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 43%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 38%.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre i la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Les tempestes afectaran de valent al Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
1: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'agost, amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada, però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 34%.

0: El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar la migració il·legal, assegurant que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. 5 anys després del retorn dels talibans al poder a l'Afganistan, el règim està més fort que mai i sense perspectiva de caure. Tal dia com avui, el 2021, el president pro-occidental del país va fugir enmig de la retirada de les forces nord-americanes i de l'OTAN. En aquest temps, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu. Els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. L'exèrcit israelià ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del Líban. L'atac aeri que ha destruït una casa ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar pel futur de les negociacions amb Israel. Les queixes veïnals per incivisme a Platja d'Aro, al Baix Empordà, s'han reduït un 37% en 10 anys. És el resultat de les polítiques de mediació que s'han fet aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn. A més, l'Ajuntament ha incorporat una unitat policial de convivència. Les onades de calor fan que un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i les pateixen decideixin que no hi tornaran. L'arc mediterrani serà un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics, segons un informe de CaixaBank. I la 38a edició de la Plec Internacional d'Aldi Folk arriba aquest cap de setmana a Estocolm. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que ofereixen a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
1: Esports. Ferran Torres ja és oficialment jugador del Paris Saint-Germain. El davanter signa fins al 2031 pel club francès, que pagarà al Barça uns 50 milions d'euros pel traspàs. Els blaugranes, en paral·lel, s'han entrenat aquest matí i a la tarda viatgen a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. I tot plegat el dia que comença el campionat de Lliga amb els dos primers partits, Alavés Getafe i Sevilla Rayo. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. I doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputa a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or del marxador Paul McGrath a la mitja marató i la segona de bronze de Raquel González a la marató, també de marxa. I finalment, els europeus de natació de París, Nil Cadavall, s'ha classificat per disputar aquesta tarda les semifinals dels 200 metres estils.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de Barcelona.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus. I una humitat del 47%.

raig de sol. Com crema els ulls de tant mirar. Ballo en els seus cabells.

0: El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal, assegurant que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté més tranquil·la. Els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, a entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. Per altra banda, bombers i policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. L'exèrcit israelí ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del Líban. L'atac aeri, que ha destruït una casa, ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar per al futur de les negociacions amb Israel. I les onades de calor fan que un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i les pateixen decideixin que no hi tornaran. L'arc mediterrani serà un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics, segons un informe de CaixaBank. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu. Denuncien que molts espais tanquen a l'estiu i expliquen que les temperatures altes com les d'aquest estiu són especialment perjudicials per als qui dormen al carrer i que pateixen cremades, cops de calor i un empitjorament de les malalties que tenen.
1: Esports.
2: Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham. Paul McGrath ha aconseguit l'or a la mitja marató i Raquel González s'ha penjat el bronze a la marató. El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa amb els parisencs fins al 2031. I tot plegat el dia que comença la Lliga de Primera Divisió amb els dos primers enfrontaments, a l'Alavés Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla-Rayo a 10:15.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de les de Barcelona. Les temperatures baixaran avui respecte a les d'ahir.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Anna Hernández.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de persones, la majoria subsaharianes que s'haurien amagat a les afores de la ciutat fronterera de Fenidek. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 54%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio. Assegur.

0: Bona tarda, són les 5. El Meteocat avisa de la possibilitat de temps violent amb tempestes fortes i calamarsades en diverses comarques del centre i el nord del país, sobretot a Osona, l'Anoia i el Bages. En alguns llocs com Camprodon i Bagà, les tempestes ja descarreguen amb intensitat. El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Asseguren que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui, del 2021, el president prooccidental del país va fugir enmig de la retirada de les forces nord-americanes i de l'OTAN, i els talibans van ocupar Kabul. En aquest temps, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu. L'exèrcit israelià ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del Líban. L'atac aeri, que ha destruït una casa, ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar pel futur de les negociacions amb Israel. Els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. Les onades de calor fan que un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i les pateixen decideixin que no hi tornaran. L'arc mediterrani serà un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics, segons un informe de CaixaBank. I la 38a edició de l'Aplec Internacional de Defolk arriba aquest cap de setmana a Estocolm. La cita reuneix prop de 1,200 participants de 42 entitats catalanes que ofereixen a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
1: Esports. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham. Pol Macrath ha aconseguit l'or a la mitja marató i Raquel González s'ha penjat el bronze a la marató. Mentrestant, esport en directe, en futbol, acaba de començar l'amistós del Barça femení a Manchester, un partit entre el Manchester City i el Barça, que ara mateix al minut 2 de partit està empatant a 0. I també en directe tenim el primer test de pretemporada del Barça d'handbol, semifinals de la Premier Cup, al minut 24 de la primera meitat, Nordhorn Alemany 20, Barça 18.
0: I pel que fa al temps, temperatura clarament més baixa que ahir, excepte en punts de les comarques del nord-est. Atenció a les tempestes que continuen caient de forma intensa localment i amb calamarsa i ratxes fortes de vent. Sobretot continuaran en punts de la Catalunya central, al Pirineu, i s'aniran desplaçant cap a punts del sud. Difícilment arribaran a les comarques properes a la Costa Brava i a la Costa Central. Sí que podrien fregar alguns punts del Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Doncs us ho destacava.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 49%.

0: El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Asseguren que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda, custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. El Meteocat avisa de la possibilitat de temps violent amb tempestes fortes i calamarsades en diverses comarques del centre i del nord del país, sobretot a Osona, l'Anoia i el Bages. En alguns llocs com Camprodon i Bagà, les tempestes ja descarreguen ara amb intensitat. I la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui del 2021, el president prooccidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona. I al Líban, l'exèrcit israelià ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del país. L'atac aeri que ha destruït una casa ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar per al futur de les negociacions amb Israel. Bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que ha registrat aquesta matinada sense provocar víctimes ni ferits. Mentrestant, ja són 14 les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,7 a Indonèsia, que també ha provocat un tsunami. I avui es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona també detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona.
1: Esports.
2: Múltiples focus d'esport en directe català en aquests moments a Zagreb. Alba Petisco ha fet el seu exercici de terra i ara mateix és tercera a falta de 2 participants. Veurem si la catalana pot repetir la medalla aconseguida l'any passat. Mentrestant, és a punt de començar la segona part de l'amistós que el Barça femení està jugant a la ciutat esportiva del Manchester City. Un amistós que les blaugranes estan guanyant per 0-2 gràcies a les dianes de Graham i Vicky López. El partit es pot seguir a TV3. I en directe, últims 5 minuts del primer test de pretemporada del Barça d'handbol, un partit que es pot seguir en directe per Esport 3, en un partit que són les semifinals de la Premium Cup. Ara mateix, com diem, 5 minuts pel final, el Barça que està guanyant per 38-41 al Nordhorn alemany.
0: I tarda molt inestable amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de les de Barcelona. Les temperatures baixaran respecte a les d'ahir.
1: 3cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. Des d'ara i fins al punt de les 7 us informa Anna Hernández i Garriga. Les autoritats...
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 42%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Wait till you're announced.

0: El Marroc xifra en 148 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Al costat espanyol de la frontera, blindada banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació ha estat tranquil·la tot el dia. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui, del 2021, el president prooccidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat Info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona. El terratrèmol que hi ha hagut a Indonèsia ha causat una cinquantena de morts i hi ha 2.000 persones evacuades. A Granada, els municipis afectats pel terratrèmol de la matinada passada descarten danys estructurals als edificis. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu. Denuncien que molts espais tanquen a l'estiu i expliquen que les temperatures altes, com les d'aquest estiu, són especialment perjudicials pels qui dormen al carrer, que pateixen cremades, cops de calor i un empitjorament de les malalties que tenen. La Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai, un dels més prestigiosos del món. A la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau del rànquing. La 38a edició de l'Aplec Internacional de Difol, que arriba aquest cap de setmana a Estocolm, la cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que ofereixen a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
1: Esports.
2: El Barça a aquesta hora viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa amb novetats com els futbolistes del Mundial, Lamine Yamal, Cubarsí o Olmo, però no hi viatgen ni Gavi ni Pedri. Mentrestant, el Barça femení ha disputat un amistós al camp del Manchester City, ho ha fet amb empat a 2, els gols blaugranes els han fet Graham i Vicky López, i ara mateix, a les 7, ha començat el partit amistós també entre l'Espanyol i el Badalona Women, a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. I també en directe ja tenim en marxa les sessions de tarda dels europeus d'atletisme de Birmingham i també de l'europeu de natació de París, amb els catalans Abdesaman Wekelfen o Maria Vicente en l'atletisme o Nil Cadavall en natació.
0: El temps, temperatura clarament més baixa que ahir, excepte en punts de les comarques del nord-est. Atenció a les tempestes que continuen caient de forma intensa localment i amb calamarsa i ratxes fortes de vent. Sobretot continuaran en punts de la Catalunya central, al Pirineu, i s'aniran desplaçant cap a punts del sud. Difícilment arribaran a les comarques properes a la Costa Brava i la Costa Central. Sí que podrien fregar alguns punts del Pla de Lleida.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 84%.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Bona tarda, són les 8. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. Al Marroc xifra en 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquest nou intent d'entrada massiva de migrants. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui del 2021, el president pro-occidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. Els talibans busquen inversions i modernitzar l'economia, però els drets humans, especialment els de les dones, han retrocedit completament. El terratrèmol que hi ha hagut a Indonèsia ha causat una cinquantena de morts i hi ha 2.000 persones evacuades. A Granada, els municipis afectats pel terratrèmol de la matinada passada descarten danys estructurals als edificis. En marxa la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès i participen la colla local i de convidades els castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls. I la Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, un dels més prestigiosos del món. En la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau d'aquest rànquing.
0: Esports.
2: El Barça viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa amb les novetats mundialistes com Lamine Koundé i Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. D'altra banda, tenim en joc el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió, Alavés-Getafe. Al minut 30 de la primera meitat, Alavés 0, Getafe 0. I també en futbol, també en directe, el descans espanyol femení 1, Badalona Women 0. Abans, el Barça empatat a 2 a la Ciutat Esportiva del Manchester City.
1: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord del país. En sorgeixen, però, algunes a la meitat sud, que poden ser localment fortes, però força menys extenses. A la nit, però, ja s'hauran desfet. Demà esperem un dia amb temperatura semblant, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3Cat Info.
1: I com diem, durant la tarda hi ha hagut pluges intenses acompanyades de calamarsada, pedra i vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes en habitatges i en cotxes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja ara cap a les comarques del sud, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins aquesta mitjanit. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja, la majoria des de les comarques del Segrià, el Baix Llobregat i també el Ripollès. Per això ens aturem un moment i saludem a aquesta hora al Francesc Mauri. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: On hi ha hagut les tempestes i les pedregades més intenses aquesta tarda?
3: Bé.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 70%.

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 81%.

Bonnie. La gente está